0: De nuevo con nosotros Tomeu Cantallops. Tomeu, ¿qué tal? ¿Cómo va?
1: Hola, Chus, ¿cómo estás?
0: Bueno, volvemos a la rutina después de las vacaciones del verano. Iniciamos un otoño, sin duda, con muchísimas incógnitas también en lo económico. Porque, claro, hay muchas variables, muchos ítems que preocupan. Los bancos centrales, por ejemplo, subiendo el tipo de interés del dinero. Vamos a hablar de ello también, del problema de la vivienda. ¿Cuál es la situación, cuál es el escenario, Tomeu, que no es mejor de cómo lo dejamos?
1: Efectivament, no, pareix que no han passat l'estiu, ha millorat molt poc la cosa, o jo diria que quasi res. Bé, com s'han empreparat, cert, s'ha coincidit ara, els bancs centrals han aprofitat per apujar els tipus d'interès. Dia 10 de setembre el Banc Central Europeu l'ha pujat de 2,25 en el 2,5. La Reserva Federal dels Estats Units, dia 16, per mi era, va pujar també a 0,25, ara està en un rang de 3,75-4. I una cosa insòlita, el Banc de Japó també, que normalment al Japó són molt curosos amb això i este poden estar molt baix, l'ha pujat fins a 1,25, la quota més alta des de 1995 en el Japó. Per tant, és una mica insòlid. Això vol dir que tots els bancs han coincidit en que la situació per mort de la inflació cal que se controli i, per tant, no deixem passar l'oportunitat d'avisar en els actors que els dobbers no seran tan fàcils d'aconseguir, seran una mica més carets. Això per el que fa referència a la part del preu dels dobbers.
0: Sí.
1: Per la inflació no deixa de pujar.
0: Claro, no està nada controlada.
1: No està controlat, el mes d'agost va acabar amb un 4,3 i a Balears un 4,4% agost 2025-26 sobre agost 2025. Això fa que de gener a agost hi hagi una pujada d'un 3,3% acumulada. Això significarà que probablement passarà a final d'any els 4,5% d'inflació, quasi segur. Això afegeix més en el banyat encara. Vol dir que la cosa no està controlada. La inflació subjacent, que és aquella que no té en compte l'energia, els productes frescos, sí que pareix que està una mica més controlada, però en general no. Normal, en el que està passant en els conflictes bàlids que tenim armats, és normalíssim que la situació és aquesta. Hi ha una situació d'un xoc d'oferta, vull dir que no per molt d'estembre de vaixells i l'estret d'Ormuz i tots els conflictes que hi ha una escassetat d'oferta i, per tant, això el petroli puja, la benzina i els seus derivats pugen. Conseqüència també pels pescadors, pels agricultors, en fi, tota una sèrie de coses, ja, de conseqüències molt negatives. I curiosament, aquí he de dir una cosa, i és que el president Donald Trump fa 16 vegades que demana en el governador del president de la Reserva Federal dels Estats Units que baixi el tipus d'interès i acabarà el seu mandat segurament sense veure retallada en cap moment el tipus d'interès. La Reserva Federal ha fet valer la seva independència davant l'administració Trump, i això que és culpable de que la situació que estan vivint, perquè si no hi veig les guerres, probablement res d'això passaria. En fi, contradiccions de la vida.
0: Sí, tu comentaves, claro, la inflació no està controlada en absoluto, el coste de la vida en general que va aumentando, todo nos cuesta cada vez más. Hablabas también del precio del combustible, que está absolutamente disparado, con los problemas, con la preocupación que tiene el sector primario en nuestras islas. Claro, y el problema también de la vivienda, el precio que está aumentando cada día.
1: Exactament, de l'habitatge està pujant per una situació descontrolada del mercat, per altres circumstàncies que no, poi no, tampoc en parlarem, que és el tema de la massificació i la saturació que hi ha en aquestes illes, ha fet que arribem en aquesta, i que el model productiu que tenim ha fet que arribem en aquesta situació. Però a part d'això, a part de que no hi ha habitatge, encara fa més difícil la situació relativa en els tipus d'interès es compren-la pels possibles compradors, perquè també l'Euríbor, que és com a conseqüència del peu de bombers aquí a Europa, no oblidem que aquests dies està en el 3,3%. Per tant, això significa que sobre el setembre de l'any 2025 les famílies que haguin de revisar la hipoteca en el setembre estava del 25 estava a 2,17. Per tant, això significa un punt i coma dos, quasi més, de tipus d'interès. Fatal. Realment tenim un problema greu, greu, greu a Balears, perquè si aquest problema de l'habitatge és per tot, aquí ets el màxim exponent d'això.
0: Claro, i les famílies que cada vegada estan més ahogades no poden hacer frente a los gastos i llegar a final de mes cuesta.
1: Exactament, arribar a final de mes cada vegada costa més, això crea un conflicte social, un malestar social que el govern està prenent nota, segurament s'està parlant ja d'una altra vegada de subvencionar tot absolutament, des d'aliments fins a retocar si va de qualque aliment, tant de les benzines, l'electricitat, però vaja, és tot, a les famílies els costa més viure cada dia i això crea un problema greu emocional, a més ja no és un problema monetari, sinó que això té unes conseqüències emocionals, sí. Familiars a tots els nivells i tothom se pot imaginar de lo que estic parlant. És d'una tristesa infinita arribar en aquesta situació on veure gent que no pot ni atendre les necessitats bàsiques i cada ha de triar segons quines coses. Aquest mes de setembre també ha afegit l'inici del curs escolar.
0: Claro, és la cuesta, ¿verdad? La cuesta de septiembre.
1: Que també és un mes dificultós ja de per si per les famílies. Amb una paraula, el panorama no és guapo.
0: No, i tu com a experto, la última qüestió ja, Tomeu, claro, les medidas, ¿por dónde tendrían que pasar? ¿Por dónde tienen que pasar?
1: Sí, les mesures ja hi va haver estendre la guerra d'Ucraïna. Mesures generals no són discriminatòries perquè afecten a tothom. És a dir, no és el mateix repostar un cotxe d'una altra cilindrada amb un cotxe petit i tothom s'està beneficiant d'això. Això és injust. Per tant, les subvencions haurien de ser més directes. Ara bé, l'Estat tampoc no està per tirar coig. La situació de l'Estat no és cada vegada el deute públic puja més, estem en un bilió, quasi 700.000 milions d'euros i pujant. Per tant, el govern mira per una banda, però també mira per l'altra. Una manera de veure que no afluixa és que la tarifa de la renda, tal que li demanen moltíssimes associacions d'economistes i gent en general, és que no ha deflactat les estranys d'IRPF. Això és una recaptació en fred que se diu que la gent no s'entén i cada vegada està pagant més per l'impost de renda perquè la inflació ha pujat, però en canvi aquestes tarifes no s'han rebaixades. Això també no ajuda gens a la butxaca de les famílies. És a dir, per altra banda té obligacions, si hi ha de guerra, si hi ha de portar més els conflictes bèl·lics en defensa, és a dir, són moltes coses que l'estan apremiant. La solució, però el que passa és que no tenim temps per aquest programa.
0: Pues de ellas no hablaremos, seguro, sin lugar a dudas, hablaremos este otoño y este invierno. Tomeu Cantallops, muchísimas gracias, que vaya muy bien, un beso.
1: Adeu, gracias.